0: Te darás cuenta
1: que no pots menjar diners,
2: de que els cartos no són comestibles,
0: de que no puedes comer dinero.
1: El futur
3: és teu.
0: El futuro
4: en nos.
0: Onda ODS.
1: Una ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
4: Per a un món més just i sostenible.
0: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.

0: Os catro programas multilingües utilizarán as nosas respectivas linguas vehiculares como fío conductor, dos programas nos que abordaremos contidos elaborados polas compañeras de Andalucía, Cataluña e as emisoras asociadas á REN. Eu son Ana Santiago, falo vos dende Galiza e formo parte do equipo de MUGA, a Asociación de Emisoras Municipais Galegas, que hoxe exercerá de anfitriona para todas e todos vos. Abordaremos neste primeiro programa a situación de emerxencia climática que por terra, mar e ar está a vivir o planeta. A estas alturas da película non están discusións, porque conta co aval dun consenso xeralizado da comunidade científica o impacto sen precedentes que o noso modelo de desenvolvemento está xerando no sistema climático, incrementando a concentración de gases de efecto invernadoiro moi por encima de calquera outro período coñecido da historia. Trátase dun problema global que ameaza a vida na Terra segundo a coñecemos. Por iso, os países teñense comprometido no Acordo de París a reducir as emisións globais de gases de efecto invernadoiro a niveis compatibles coa seguridade climática. Seguro que coñecedes a principal compromiso que saiu desa cumbre de París, obxecto de limitar o aumento da temperatura media mundial a 1,5 grados centígrados con respecto aos niveis preindustriais. Estamos seguras de que a estas alturas xa tedes unha opinión formada, porque na rúa falase de emerxencia climática. Pero ata que punto? Dende a Radio Televisión de Cardedeu, as nosas compañeiras teñen preguntado na rúa sobre este tema. Este espazo que agora abrimos é o Alto Falante. Aquí escoitaremos a opinión da nosa veciñanza sobre os temas que vos presentamos. A nosa compañeira Aina Barnabí de Radio Televisión de Cardedeu colleu os micrófonos do estudo e puxo un pé na rúa para coñecer de preto que opina a xente sobre a emerxencia climática. É así, Aina?
1: Pues efectivamente, Ana, vivimos en un mundo incierto ecológicamente. Olas de calor extremas, sequías persistentes, incendios forestales descontrolados y una gran pérdida de biodiversidad. Pero realmente, más allá de los datos y estadísticas, muchas veces olvidamos una cosa esencial. ¿Cómo percibe la gente de la calle esta realidad? Para saberlo, como bien has dicho, hemos cogido los micrófonos del estudio y hemos salido a la calle para escuchar respuestas espontáneas, sinceras y algunas hasta incómodas. Hemos sido el altavoz del pueblo.
2: O altofalante.
3: El altavoz.
4: L'altaveu.
1: I és que quan parlem d'emergència climàtica parlem d'un repte global, però també molt proper. Canvis que afecten el paisatge, la costa, el mar i la nostra manera de viure. La primera pregunta amb la que hem sortit al carrer ha sigut per saber què és el que li ve al cap a una persona quan sent emergència climàtica.
5: Penso en el canvi d'estacions, que hem passat de 4 a 2. Un estiu molt calorós i una tardor més suau.
6: Em ve al cap la paraula perill. La paraula d'estar alerta de que algo gros pot passar i que ens pot afectar molt a tots.
7: Està clar que hi ha un canvi climàtic i l'emergència és si ens podríem adaptar. Jo ja entenc que abans es vivia d'una altra forma. El que passa és que com a éssers humans pensem que ho tenim tot controlat, però llavors l'emergència penso que és per nosaltres, per saber si ens podrem adaptar al que vindrà ara.
1: Hi ha qui ho associa al canvi en el clima, d'altres a la responsabilitat humana. Tots, però, en reconeixen la importància i veiem que hi ha un perill que ens interpel·la a actuar i que cada petit gest pot comptar. Què fa la gent per posar-hi el seu granet de sorra?
6: A la mesura que per mi pertany, doncs intento agafar menys el cotxe i agafar més la bicicleta i intentar doncs, no crear tanta pol·lució en el medi ambient.
7: El reciclatge, reutilitzo molt, m'agrada molt, tant si són coses com el que estic fent ara, no? La campanya de bosses de plàstic, com la roba, viatjar el que pugui més possible amb el tema de l'avió...
5: Intento fer servir el transport públic, sempre que les circumstàncies ho permeten. Fer una selecció de les escombraries per tal de reciclar el màxim possible. Principalment és el que intento fer.
1: Reduir plàstics, utilitzar més el transport públic en comptes dels vehicles personals... Les accions són diverses, però totes apunten a un canvi d'hàbits que és necessari. Petits gestos que poden reduir les probabilitats de conseqüències irreparables en el medi ambient. A Catalunya, per exemple, tenim una relació molt estreta amb el mar i la ciutadania